Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: we could dance all night.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts.

0: 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis, canvis obligats. El primer, el director, evidentment en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Agustí Argelic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
3: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo,
1: anys,
3: perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
5: Quatre quisos. Segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: Matí 360.
1: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
2: Sí, consolidat. Jo crec que s'han fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Agustí Argelic, el director del Filmes, del Barcelona Sport Films.
3: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
4: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
5: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
5: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
6: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis, canvis obligats. El primer, el director, evidentment en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors. La veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Agustí Argelic, el director del Filmes, del Barcelona Sport Films...
7: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
8: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
7: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe, sempre al teu costat. Ràdio.

0: vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara
1: no té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
7: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
8: Matí 360.
9: Dues persones han vist implicades aquest dilluns en accidents de trànsit registrats a la comarca de la Selva. El sinistre més greu ha tingut lloc a Lloret de Mar, on un motorista ha mort després de col·lidir amb un turisme a l'interior del municipi.
10: Sí, consolidat. Jo crec que s'ha fet dos anys molt bons. L'any passat ja va haver-hi una gran afluència de públic i aquest any presentem canvis. Canvis obligats. El primer, el director. Evidentment, en Jordi Calvet ja no hi és i costa trobar directors, la veritat és que és complicat trobar gent que es dediqui a fer festivals de cinema i tenim un, jo crec, amb un currículum molt extens, l'Auster Jalic, el director del Filmes, del Barcelona Sports Films.
11: El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista.
12: La decisió de comprar un habitatge depèn molt de les circumstàncies personals de cada comprador. La seva situació laboral, l'estalvi disponible, les necessitats familiars o inclús la capacitat d'endeutament que tinguem cadascú de nosaltres. Ara bé, si ho analitzem des d'una perspectiva general de mercat, jo et diria que sí, que és un bon moment per comprar perquè els tipus d'interès continuen a nivells atractius.
13: Simon Le Bon, com dèiem, busqueu-lo, perquè encara està en actiu, ja no és tan guapo, perquè han passat 40 anys.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 25 de juny del 26.

0: Doncs Sabrina Carpenter, amb Madonna o Madonna amb Sabrina Carpenter, Bring Your Love, és la darrera proposta de la reina del pop que hem conegut ara fa un mes i mig. Què tal, com esteu? Bon dia. 8 del matí, 3 minuts.
1: Matí 360.

avui és com quasi de nou arrencar la setmana, reiniciar la setmana, però, clar, avui ja som dijous. Sembla que, o pugui semblar que som dilluns, però no, som dijous, per tant queden dos dies per al cap de setmana. Una setmana, doncs, amb aquesta aturada enmig de la festivitat de Sant Joan ahir i també de la Revetlla el passat dimarts a la nit. Comencem al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, i en la propera hora us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme. Farem un compte també, com cada dia, a la mobilitat i també a l'agenda d'activitats per al cap de setmana, sobretot, i també avui tenim, com cada dia també, la secció de l'Isabel González, en la que ens porta un resum de les portades dels rotatius d'aquest dijous 25 de juny. Tot això en aquesta primera hora, amb molta música, i la millor música, per cert, i també a partir de la segona hora, a partir de les 9, arriba la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural i també el viatge musical en el temps, en el nostre DeLorean. Tot plegat a aquesta primera hora del matí a Ràdio Marina. Som l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem fent un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores.

El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants. A conseqüència del xoc, un dels conductors ha perdut la vida i una altra persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre va obligar a tallar l'autopista en sentit nord i a desviar el trànsit per la sortida de Maçanet de la Selva, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. Amb aquesta víctima ja són 63 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20 de juny al carrer Ponent. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena, tot i que aquest li va sostreure un cigarret electrònic. Poc després, els agents van localitzar un sospitós a l'avinguda de Just Marlès i l'home, de 26 anys, va quedar detingut. L'home, millor dit, l'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, 4 joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar 3 dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa 2 setmanes, quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es va emportar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, 6 patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis, amb detalls molt concrets sobre l'autor, va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. La policia local va iniciar la recerca dels sospitós, que resideix a prop de l'establiment afectat, tot i que inicialment no el van poder localitzar. Unes 2 hores més tard, una patrulla el va identificar mentre participava en una baralla en un bar de la mateixa zona. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Vuit del matí, 7 minuts.

El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut de Sils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant amb barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. I canviem de qüestió. Palafolls enceta aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda, organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigverd i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Forestocs, que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocionar els establiments adherits a la campanya comercial. I a aquesta hora del matí, a les 8:09, fem un cop d'ull a la informació d'àmbit general.

Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari, mentre que la resta han estat ateses a través del 061 Salut Respon. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOMO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra celebra fins a les 108 defuncions. I el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I acabarem amb la previsió del temps per avui dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous cel serè i assolellat, com en els darrers dies, la tònica no canvia. També les temperatures màximes segueixen altes, amb valors entre els 30 graus a la costa i els 34 a l'interior. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. 8 i 11 minuts, moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori d'aquest dijous.

I a banda de la circulació, com cada dia intens, en dia laborable a carreteres del territori com la GI-600, la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. Hem de destacar avui en vies ràpides, per exemple, a l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions, amb congestió en sentit nord de l'alçada de Massanet de la Selva per unes obres que es fan i que fan tallar 2 carrils. Per tant, precaució a l'hora de circular per l'AP7 en sentit Girona a l'alçada de Massanet de la Selva, que només hi ha un carril obert per unes obres. També a la C31, a l'alçada de Badalona, tram final de l'autopista del Maresme, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, en sentit sud. I pel que fa a Rodalies de Catalunya informa que el servei ferroviari entre Massanet, Massanàs i Portbou de la línia RG1 es manté amb normalitat, mentre que entre Massanet, Massanàs i l'Hospitalet del Llobregat el servei ferroviari es fa a través de la línia R1. Vuit del matí, 12 minuts, som dijous 25 de juny del 2026.

estem escoltant Vico amb Abraham Mateo, Te Quiero, un tema que coneixem ara fa ja un parell d'anys, de fet una mica més, potser gairebé 3 anys. Són les 8 del matí, 26 minuts d'aquest dijous 25 de juny. Em va fer un cop d'ull ara algunes de les activitats de l'agenda per als propers dies, especialment per al cap de setmana. A Blanes destaquem el cap de setmana d'actes del Dia de l'Orgull. Demà divendres comencen a partir de les 12 del migdia amb l'acte institucional que es farà a la plaça Espanya, i a la tarda hi haurà el pregó més un tardeo. També hi ha activitats que segueixen el proper diumenge amb diferents tallers i tertúlies durant tot el dia. De fet, amb horari de matí, doncs a 1 i de 5 a 7 de la tarda. També a Lloret celebren aquest cap de setmana, del 26 al 28 de juny, el Pride Costa Brava. I també destaquem a Malgrat, el dissabte 27 de juny, la Fira Marinera a l'Avinguda Bon Pastor, de 10 del matí a 10 del vespre. També destaquem el dissabte a Malgrat, a partir de les 7 del vespre, a la sala d'actes de la Barretina Vermella, l'associació Malgrat Acull ha programat un concert solidari amb Cuba. A Tossa, fins al 28 de juny, hi ha les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, una campanya on participen 16 restaurants, i també del 26 al 28 de juny, aquest cap de setmana, hi ha el festival de rumba amb Búhos, Alfred García o Los Manolos. Serà a la Platja Gran i al passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A Calella, fins al 3 de juliol, es fa a la plaça de l'Ajuntament, al Calella Folk Festival, i també a la plaça de l'Església. I, atenció, perquè demà, dia 26 de juny, comença el NEC, al Calella, el NEC Festival de Calella, amb el concert de Coco Jeans i de Tònics. També ha començat a Pineda la segona edició de l'Estiueja, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I el 28 de juny, el proper 28 de juny, concert de Fil de Gospel a l'Auditori a les 7 del vespre. És el concert del 12è aniversari. Acabem destacant, abans ho dèiem a les notícies, a Palafolls, aquest proper cap de setmana, del 26 al 28, el Fem Palafolls. El festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials especials. Es nota que s'estiu amb una agenda carregada d'activitats, plena d'activitats durant gairebé tots els dies, especialment també, com és normal, també concentrada en els caps de setmana. A punt d'arribar a 2:15 del matí, arribant tot seguit als Bon Jovi amb aquest clàssic.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: per conèixer les informacions més destacades que porten els rotatius aquest dijous. Isabel González, bon dia.
1: Què tal? Com estem? Molt bon dia, molt bon dijous. Anem cap al quiosc per conèixer quines són les notícies més destacades que podem trobar en les portades dels diferents diaris. Comencem, com sempre ho fem, amb el diari de Girona, on llegim titulars com, per exemple, que Girona perd en un any 2.100 habitatges turístics. Les comarques gironines, diuen, registren una baixada de l'oferta propera al 10% respecte al maig de l'any passat. I també en portada, diuen, el pla per impulsar el comerç del centre pendent d'un informe. El tema del dia del punt avui és la Garrotxa, que diuen la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix al desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic. I en portada també una entrevista. Com a mestre de català, diu l'entrevistat, anar amb el diari va ser un cop d'efecte. És una entrevista a Joan Torres i Nalta. Fem un cop d'ull a la portada de La Vanguardia i llegim titulars com que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijóo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el Partit Popular és la corrupció sistemàtica. També en portada i encara amb clau política, Zapatero va cobrar per mediar per a un grup empresarial del Perú. Passem a la portada del periòdico. Les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja al Moianès. I també diuen les comunitats del Partit Popular trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia. Acabem el nostre repàs amb la portada del diari Ara. Més agressions masclistes per Sant Joan, titulen La nit se salda amb 26 detinguts. I, a més, l'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies. Aquests, doncs, són els titulars més destacats que ens porta el dia d'avui, dijous 25 de juny.
0: Fins demà, gràcies.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina. Ara ens quedem amb el so de David Guetta i versionant, juntament amb Ava Max, aquest clàssic Forever Young.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
7: I com ahir va ser festiu, no vam tenir la programa i tampoc vam tenir, evidentment, l'ascensió de la secció de Josep Borrell, de Nova Normalitat, que sí tenim avui amb nosaltres. Borrell, bon dia.
8: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Deixem enrere la revetlla de Sant Joan, un primer test d'estrès en molts sentits. El primer, de gairebé literal, per culpa de la calor que ens acompanya aquests dies. Fa dos dies el Montseny encara estava nevat i ara ja estem vorejant els 40 graus de forma gairebé permanent. També a nivell de zona turística, per fer un primer tastet de la temporada alta que ja gairebé tenim a sobre. M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que us autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit. Tot sobre la sorra i amb una infraestructura mínima de mobiliari, sanitaris, cuina i personal. El resultat? Una mala experiència per als seus clients provocades per la necessitat de rendibilitzar grans inversions en concessions en un temps limitat i en unes ganes molt grans d'abastar qualsevol activitat de restauració que doni un euro. Se'n sàpiga o no se'n sàpiga. No vull dir que aquest sigui el cas de tots els xiringuitos de platja, però que sí de molts i de cada vegada més. I si volem ser una destinació de gran qualitat, com se'ns repeteix cada any, em sembla que caldria fer alguna cosa per posar ordre a aquestes experiències a primera línia de costa. Perquè si la nostra nova normalitat inclou els xiringuitos tal i com estan ara, ho tenim clar.
7: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent. 7 minuts i les 9, fem un cop d'ull a la mobilitat i tot seguit les notícies d'aquest dijous, 25 de juny. A banda de la carretera de Blanes a Tordera i de la Nacional 2, amb retencions, amb algunes circulació amb congestió a aquesta hora del matí, també presenta la C60 2 quilòmetres de circulació amb retencions sense dir Granollers. La C60 és la via que connecta l'autopista del Maresme, amb el Vallès. També a la C32, l'autopista del Maresme, entre Cabrils i Cabrera de Mar, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També a la C31, 2 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de Badalona i com cada dia a aquesta hora també circulació complicada a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona. 6 minuts i les 10, i les 9, millor dit, el temps que tenim tot just per explicar-vos les darreres notícies.

El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots a la Selva en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants. A conseqüència del xoc, un dels conductors ha perdut la vida i una altra persona ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre va obligar a tallar l'autopista en sentit nord i a desviar el trànsit per la sortida de Maçanet de la Selva, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. Les qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de dos robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20 de juny al carrer Ponent. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena. Poc després, els agents van localitzar un sospitós a l'avinguda Just Marlès i l'home, de 26 anys, va quedar detingut. L'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, quatre joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar tres dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa dues setmanes quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es van portar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, sis patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis, amb detalls molt concrets sobre l'autor, va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. Finalment, l'home va ser detingut després de ser localitzat participant en una baralla en un bar de la zona. Tres minuts i mig i les 9, tenim altres qüestions també per explicar-vos avui dijous. El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut d'Asils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant en barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. I també us expliquem avui que Palafolls encetà aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigverd i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Forest Talks que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocions als establiments adherits a la campanya comercial. Informació d'àmbit general. Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari, mentre que la resta han estat ateses a través del 061 Salut Respon. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOMO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'eleva fins a les 108 defuncions. I el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel serè i assolellat, com la tònica dels darrers dies, i en temperatures màximes que segueixen per la banda alta dels termòmetres amb valors entre 30 graus a la costa i 34 a les zones d'interior. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Comencem la segona hora del Matí 360 d'aquest dijous. Montse Rico, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, després d'una festa de... així a mitja setmana, no m'agraden les festes a mitja setmana, perquè comença, sembla que comencis com cansat.
0: És raro, no? És raro, és com engegar...
1: Comences amb poca energia.
0: Parar, sí. Tornar a començar, és com un reinici raro, no?
1: Entre sí. És un inici amb un cansament fora de lo normal. Vull dir, però bé...
0: L'avantatge és que avui és dijous ja, i que no és com un dilluns,
1: això sí,
0: només
1: això
0: queden
1: sí.
0: Dos dies pel cap de setmana.
1: Això sí que és veritat, sí. I amb una mica menys de calor, que també s'ha de...
0: Sí,
1: s'ha
0: no, gaire,
1: de,
0: no, gaire
1: s'ha de
0: allò que dèiem la setmana passada, no? Que baixen les temperatures, quan baixen? 2 graus.
1: Sí, però s'agraeix. S'agraeix, és igual.
0: Però si la màxima són 34,
1: és
0: no
1: igual.
0: Es compta, tampoc.
1: És no igual, és igual, és igual. Entre més ens acostem als 30, millor.
0: També és veritat que amb aquestes temperatures tan altes, qualsevol esgarrapada per baixes és benvinguda.
1: Aquí està,
0: no?
1: És que, clar, és que, mare meva, hem estat allà,
0: La nit de la Revetlla jo vaig suar, però saps d'aquella manera de suar que sents com el suor va recorrent...
1: tot el teu cos, tot a la baix,
0: sí.
1: La gota...
0: Dius, mare meva, dius, és que no puc fer res, o sigui, estic quiet, o sigui, no m'estic movent, estic quiet.
1: Sí, no, va ser terrible, i bé, sembla que ara, doncs, la onada de calor se'n va cap a França, després cap al Regne Unit, que allà sí que no estan en absolut preparats per aquestes temperatures, perquè avui parlaven de que no, òbviament, en un país en què un està acostumat, doncs, a viure temperatures molt més fredes, no estàs preparat ni amb dandalls, ni amb una... A veure, aires condicionats, clar, si és que no fa falta, no els poses, m'entens? Per tant, jo crec que els espero uns dies
0: complicadillos, més preparats pel fred que no per la calor.
1: Absolutament, sí, les cases estan ben aïllades, però no per la calor, estan aïllades pel fred, i estan preparades pel fred. Per tant, el Regne Unit, Déu-n'hi-do. Jo crec que si ja tirem una mica més amunt, cap a Escòcia, allà ens trobarem amb temperatures de 15 graus, o sigui que...
0: Ostres, 15 graus. Mm-hmm. Quin luxe.
1: Jo me'n vaig a l'estiu cap allà.
0: No saben anar.
1: Hombre.
0: No sé res.
1: Hombre. I què tal? Com va anar la teva Revetlla?
0: Doncs això. Calor, molta calor.
1: No, això és després de la Revetlla, però abans de la Revetlla.
0: Ah, bé.
1: Durant la Revetlla, bé, no?
0: Sí, bueno. Sí, vaig estar a la platja.
1: Molt bé.
0: La platja, no hi havia gaires... Bueno, sí, després cap a mitjanit hi havia més pirotècnia. Però jo recordo altres anys bastanta més que no.
1: Sí,
0: que no,
1: jo crec que la cosa
0: any.
1: ha afluixat bastant. Jo crec que la gent està prenent una mica de consciència. I no només de cara ja al
0: per això, també
1: el tema dels animals, sinó també hi ha molta gent que no els hi agrada. És més, vull dir, s'han comercialitzat petards de més baixa intensitat.
0: Sí,
1: la cosa està...
0: I sense detonació, només amb lumínics. També és veritat que això és una percepció, perquè les xifres diuen el contrari, que s'estan venent molt més petards que no fa
1: sí,
0: uns
1: però,
0: anys.
1: Sí, però també n'hi ha d'aquests que en diem
0: el que passa és que hi ha més varietat i, a més, per altra banda, és veritat que també tot es concentra. Tu te'n recordaràs, no? Fa, no sé, 20 anys o 30 anys, les Revetlles, quan eren més adolescents...
1: Home, una setmana abans ja estaves
0: fins als nassos d'escoltar
1: petards.
0: Sí.
1: I ara es concentra única i exclusivament. També perquè, el que dèiem, no?, del tema de la consciència, clar,
0: sí.
1: Si ara et pots a tirar petards 3 dies abans de la Revetlla, segurament hi haurà algun veí que dirà...
0: D'on vas? Sí.
1: Vale ja, no? O sigui,
0: sobretot
1: que...
0: si més gent s'està sota del balcó de casa, no?
1: Sí, no, clar, o si estàs passejant i estàs allà... No sé, que no toca... La cosa es concentra doncs, ben bé a la nit i ja. No més.
0: Sí, totalment.
1: Però bé, ja hem tornat a la normalitat, ja ha passat la onada de calor, ja som dilluns, per tant,
0: però escolta, comencem. Com diuen els catarres, sense drama, eh?
1: M'encanta aquesta cançó, m'encanta.
0: Ni els diumenges ni els dijous, sense drama.
1: M'encanta.
0: Està molt bé.

0: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Matí 360.

0: Nervis. Deuen estar els fans d'aquesta gent des de fa dies ja sense poder dormir. Perquè els BTS per fi arriben a Madrid. Sí, què hi farem? Arriben només a Madrid amb entrades exaurides
1: des de fa mesos. Un altre cop només a Madrid?
2: I aquí?
0: No, un altre cop els BTS? Els BTS em sembla que aquí no han arribat mai.
2: No. O m'estic confonent amb alguna
0: banda. Deus estar confonent amb una altra banda, perquè precisament és l'expectació. Pensa que aquesta gent han estat 4 o 5 anys apartats dels escenaris perquè estaven tots o gran part de la formació fent allò, el servicio militar en Corea, que només són 4 anyets. Per tant, aquests pobres han hagut de fer, doncs, això, petites incursions en solitari, sí que han presentat cosetes, el Jin, per exemple. Jin és un dels components de BTS.
2: Ah, sí, que ha fet coses en solitari.
0: Ha fet coses en solitari, però són coses així com molt puntuals, quan els deixen escapar-se, treuen el cap i després tornen una altra vegada a vestir-se de soldat, és el que hi ha. Però sí, la notícia és que aquest cap de setmana seran per primera vegada a Espanya, a Madrid, amb aquests dos concerts, el que dèiem, una nova gira que seguirà, doncs, l'estrena d'un àlbum que es diu Arirang, i aquestes dues parades al juny suposen tota una fita per la ARMY. I si no saps què és la ARMY, és el nom que prové de l'acrònim en anglès Adorable Representative MC for the Youth, que es tradueix més o menys com Adorables Representants MC per la Joventut. Doncs sí. A més, juguen amb el significat literal de la paraula en anglès, ARMY, exèrcit. Així es considera el seu club de fans, com un exèrcit organitzat a nivell global, tot un fenomen de masses.

0: Aquesta era la primera vegada que cantaven en anglès. Aquest és el tema. El que ja són uns autèntics professionals. I després de 4 anys per preparar una mica llunyassa de la música, Jin, Suga, J-Hope, R.M., Jimin, V i Jungkook tornen amb un nou disc, una gira mundial. Recordem que a Corea, doncs, el que dèiem, no s'estan per allò, que diem, per xiquites, quan tu t'agafen i et diuen el país te necessita, doncs saps que durant 4 anys no fotràs absolutament res. Així que aquestes superestrelles ni ells s'han lliurat. Tot un somni per l'ARMY, sobretot per l'espanyola, ja que els concerts de divendres 26 i dissabte 27 al Riad Metropolità de Madrid suposen, doncs, un abans i un després per aquests fans, per les fans i fans espanyols del K-pop. Hem de dir que amb 6 gires a l'esquena de nous projectes musicals publicats, BTS mai havia actuat a Espanya. De fet, aquesta sempre ha estat una de les grans frustracions més grans de l'ARMY, per això és tan important aquesta gira d'aquesta banda sud-coreana aquest 2026, ja que amb els seus 2 concerts a Madrid marca la primera aturada a aquest país. De fet, els concerts de BTS a l'Estadi Metropolità suposa l'inici de la branca europea de la gira d'aquesta boyband de K-pop, un mes després de la seva darrera aturada a Las Vegas i dies abans de continuar el tour per Brussel·les, Londres, Múnich i París. L'esperat retorn de BTS se celebra amb una gira per Amèrica, Europa, Àsia, Oceania, sí, global, que no es deixen res.
1: Els 5 continents.
0: Al llarg del 2026 i 2020. Amb més de 40 concerts programats i encara, doncs, no hi ha totes les dates dels concerts confirmades. Una autèntica bogeria. Deixem que soni My Universe, un títol molt adient, per aquesta nova gira dels BTS després d'aquests 4 anys d'aturada, per ser en col·laboració amb Coldplay.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ens podrem abocar en aquest abisme musical el proper 24 de juliol. Recordem que en aquesta gira el millor que hem fet els tindrem i ben aviat al NEC de Calella. En concret, el 24 de juliol actuarà Blaumut.
1: Doncs una molt bona notícia tenir aquesta formació aquí al costat de casa, eh?
0: La veritat és que Blaumut sona... Oh, té un directe increïble.
1: 9.34, ens quedem amb un clàssic i d'aquí el DeLorean, eh? D'aquí res.
0: Sí, ja el tenim a punt.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 p.m. a 1:00 p.m. Con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes.

0: 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
1: Wow.
0: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors. Repeteixo, 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
1: I
0: tu
1: això
0: has dit, guau, eh?
1: I això el 67, eh?
0: Això l'any 1967.

0: Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon, Gary Leeds van participar en uns cors de luxe. No sé si sabies que a partir d'aquesta data, el 25 de juny, és el Dia Mundial dels Beatles.
1: No ho sabia, no? Tenen Dia Mundial?
0: Home, clar.
1: Caram.
0: Ells, jo crec que s'ho mereixen més que molts.
1: No dic que no s'ho mereixen, és que m'ha sorprès.
0: Sí, hi ha Dia
1: no?
0: Mundial sí. De Beatles i va ser doncs, arran de, precisament d'aquesta efemèride, d'aquesta transmissió a nivell mundial d'aquest preciosíssim All Unity's Is Love. Amb aquesta efemèride tan descomunal, qualsevol diria que avui només hauríem de parlar d'ells, no? Doncs, mireu, no. Perquè si alguna cosa ens porta a data d'avui, aquest 25 de juny, és que tal dia com avui va morir el rei.
1: 25 de juny.
0: Sí.
1: És veritat, i jo me'n recordo exactament el que estava fent quan... quan vaig assentar-me a la notícia que ho vaig sentir per la ràdio.
0: Jo també. És una d'aquelles coses que passa. Jo, per exemple, me'n recordo quan va haver l'atac a les Torres Bessones, jo me'n recordo quan va haver, doncs, precisament
1: què feies,
0: això,
1: no?
0: Què estava fent en aquell moment en què vaig saber per la impactant notícia de la mort de Michael. Vull dir, són coses d'aquestes... Doncs mira, estàvem amb una amiga, estàvem passejant i va venir algú i ens ho va dir i no ens ho podíem creure, saps? Sí. És allò que... va venir corrents, eh? És allò com... ei, tal, sabeu que no sé què? Nosaltres, sí, home, tal, què dius, home? Saps?
1: Jo...
0: I és que acabàvem de saber la notícia,
1: jo
0: sí.
1: Jo conduïa per aquí, per la carretera de Blanes a Tordera. Anava amb el cotxe, anava... I recordo, a més, justament el punt per... en el moment que ho vaig saber, el revolt aquell de mitja carretera que hi ha...
0: Doncs, sí, sí, allà, sí. La mort de Michael, sí, va tenir lloc un 25 de juny de l'any 2009. Va morir a causa d'una intoxicació aguda que li va produir una aturada cardíaca. Aquesta és l'oficial, la versió oficial. La realitat va ser, doncs això, una mort aguda per una intoxicació aguda per propofol i uns altres sedants que li van provocar una aturada cardiorrespiratòria el 25 de juny. El cantant, pel que sembla, sofria d'un insomni sever i el seu tristament famós metge personal, doctor Conrad Murray, li va administrar un potent anestèsic d'ús hospitalari per ajudar-lo a dormir. La investigació mèdica posterior i forense va determinar que a Murray li va subministrar aquest fàrmac en un entorn domèstic, o sigui, no estava preparat pel que va passar després, sense la monitorització adequada, l'equip de reanimació necessari. Potser si hagués estat en un altre entorn l'haguessin pogut recuperar, però aquesta sobredosi en un entorn, com dèiem, domèstic, va ser una sobredosi fatal. Per aquests fets, el metge va ser declarat culpable d'homicidi involuntari l'any 2011. La notícia, doncs bé, la notícia, com dius, va commocionar el món. El rei del pop havia mort. Parlar de la seva transcendència i més en aquell moment, que estava en un moment potser més àlgid de la seva carrera, la seva importància en la indústria, el record tan present a dia d'avui, doncs, converteix la figura de Michael en una icona, en un mite. Ho demostra que el seu recent biòpic Michael, amb només la primera part de la història, els seus inicis, segons dades actualitzades de Box Office Mojo, un dels portals de referència mundials en estadística de taquilles, la pel·lícula va recaudar 891,8 milions de dòlars a nivell global, només fins al 12 de juny. I atents a la dada, gràcies a l'èxit sense precedents d'aquest biòpic, Michael Jackson ha recuperat el seu tron 42 anys després i Thriller ha tornat a ser número 1 al món.

0: Eva Max, Mai o Mai, una de les moltes cançons que té aquesta dona que ha estat un èxit en els últims anys. Amb ella acabem, que pràcticament són les 10, queden 4 minuts i tenim el temps molt, molt, molt just per repassar l'enquesta.
1: Exacte, o sigui que per ser exactes no acabem amb ella. Per ser exactes, avui acabem amb la nostra enquesta i la veritat és que almenys a mi no m'ha generat gaire sorpreses. Perquè qui s'emporta el gat a l'aigua de moment? Doncs ella. Recordem que l'enquesta d'aquesta setmana parla de l'estiu i Amaral era la que millor, per, segons vosaltres i els vostres vots, li va cantar a l'estiu, 61%.
0: No, no queden dies de verano, ni anar, doncs sembla.
1: No queda anar de verano. És el que podria cantar Amaral. Bé, ella és la que de moment doncs, té aquest 61% i és la que amb molta diferència està guanyant la nostra enquesta de la setmana. En tercera posició parlava de l'estiu següent, ho feia des d'una, jo crec, sensibilitat que ens havia mostrat en aquest primer àlbum en solitari de Miano David, Next Summer, en plan romàntic, sí, però només amb un 13%. Tot no pot ser, a veure. Before you throw it on away, I
0: pretend I'm okay, but I'm lost and afraid. Aquí al mig, doncs, un tema també bastant...
1: Sí, avui estem endreçant la cosa una mica estranya. Primer hem dit qui guanyava, ara hem comentat qui queda en tercera posició, per tant, són faves comptades. 26%, Calvin Harris i el seu Summer. As the leaves turn
0: brown. Doncs va, a ballar una miqueta aquest Summer amb ells fins a 10.
1: Vinga, que encara hi ha temps, de remuntar això. Difícil,
0: Home,
1: també ho diem, però
0: sí.
1: Encara estem a temps. Vinga.
0: Però per bellugar entre el segon i el tercer, potser sí,
1: Va, no sé, bon dijous.
0: Fins demà.
1: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena. Poc després, els agents van localitzar un sospitós de 26 anys i va quedar detingut. L'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, 4 joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar 3 dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa 2 setmanes, quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es van portar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, 6 patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. La policia local va iniciar la recerca del sospitós, que resideix a prop de l'establiment afectat. Tot i que inicialment no el van poder localitzar, unes 2 hores més tard una patrulla el va identificar mentre participava en una baralla en un bar de la mateixa zona. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I en clau general, destaquem que Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge passat. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'eleva fins a les 108 defuncions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, de ser serè, també assolellat i amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: amb el funky més lluminós del món, I Just Might. La primera entrega, aquest de Romantic, de Bruno Mars.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: Mima el teu espai.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: configura un dels seus clàssics, aquest de Fallen. Una veu encara incipient, però que cantava de manera Alicia Keys. Així és com sonava el 2001. Així és com sonava arreu del món. 10 del matí, 24 minuts, d'aquest dijous 25 de juny.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Al teu
0: costat. I és clar que sí, al teu costat, fins la una del migdia. Get up out of your rocking chair, grandma! Encara amb ressaca festiva, ressaca d'aquesta revetlla i amb aquesta setmana tan estranya. Deixa't acompanyar per la música, deixa't acompanyar pel ritme. Dance Little Sister. Un clàssic del 87 de Dance Throwing Down.

0: I així és com continua sonant. Així de bé un dels grans himnes dels 90. Aquest Veneno en la piel significava el títol del darrer àlbum de Radio Futura, en 1990. Aquí és on partia, des d'aquí començava aquesta carrera en solitari de Santiago Auxero. Aires llatins, amb aquest estiu, aquest tòrrit estiu, de moment, amb la primera ona de calor que diuen que ens deixa, tot i que el calor es queda, esclar.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
3: Ah, sí? I què més?
2: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
3: Doncs sí que n'hi havia més.
2: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
4: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 20.

0: Nou d'Hostalric.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Ràdio Marina, sempre.

0: Que especial, que especial que era aquest tema i que especial que continua sonant aquest I'm Yours de Jason Mars. 4 minuts per l'hora en punt per les notícies. Deixa'm que et presenti que en aquests darrers minuts i abans d'arribar a la informació, Lady Gaga. I tot així, ens obriran les portes d'una de les revistes d'aquest 2026 més vistes.
1: The Runway. Sempre al teu costat.
0: Esclar, Runway és la revista de moda que hem visitat molts anys més tard en aquesta nova versió del Diablo Viste de Prada.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut d'Asils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després d'una pregunta parlamentària i també de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant amb barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. Palafolls comença aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigver i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Fora Stocks que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocions als establiments adherits a la campanya comercial. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous de cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. Demà divendres el sol seguirà predominant i les màximes poden arribar fins als 36. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Orwell, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Radio.

0: Quin dia més afortunat, el dia que aquest gran DJ i productor musical es va decidir a posar-se al front d'una de les seves produccions. Any 2010, un dels grans temes que més s'escoltaria arreu del món, això sí, als Estats Units, una miqueta retocat, eh? Allà no es deia fuck you, es deia d'una altra manera. En fi, Sailor Green. Pràcticament per començar aquesta nova hora després de les notícies de les 11. I si t'acabes d'afegir, benvingut Així és com sona, Ràdio Marina.
1: Torna el festival d'estiu de referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com. I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i Detallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3 des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, amb Detallets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
5: Amb un bon...

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallets, el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana. Oh!

0: altes temperatures que bé que els hi senta aquesta rumba. Una rumba catalana amb Alfred García.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Per molt que repeteixin que no hi ha fórmula, sí que van trobar la fórmula, van trobar la manera de col·laborar i fer-nos ballar tot l'estiu 2023. Aquesta és la fórmula de Maluma.

0: Amb aquesta fórmula perfecta, arribant a dos quarts de 12 del matí.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreydelarajola.com.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio.

0: Així s'anomena, des de lluny. Al darrer, un home anomenat Ivan Herzog.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses.
11: 20 d'abril del 90.
0: I quina cançó? No, no l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: de cames, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
14: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
17: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret de Mar ha signat un acord de col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, la principal associació turística del Regne Unit i altres destinacions espanyoles per impulsar un model turístic més sostenible, innovador i basat en l'anàlisi de dades. L'acord permetrà compartir informació, indicadors i bones pràctiques per afrontar reptes comuns relacionats amb la sostenibilitat, la convivència i l'evolució dels mercats turístics. També es treballarà en la desestacionalització de la demanda i en l'avaluació de noves eines de gestió turística. La col·laboració tindrà una durada inicial de 2 anys i inclou també els municipis de Benidorm, Calvià i Sevilla. I l'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa la campanya L'edat no discrimina, una iniciativa destinada a conscienciar la ciutadania sobre l'edatisme, la discriminació basada en l'edat que afecta especialment les persones grans. La campanya, impulsada per la Regidoria de Gent Gran Activa, es presenta avui a l'Auditori de Can Comas i culmina un programa de treball desenvolupat durant el 2025 amb accions formatives, educatives i comunitàries per tal de sensibilitzar diferents col·lectius. Entre les actuacions realitzades hi ha formacions per a personal municipal i professionals que treballen amb persones grans, xerrades en centres educatius, sessions als grups de memòria i benestar emocional, així com activitats obertes a la ciutadania. I en clau general, destaquem que el Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres el primer cas d'Ebola al país. Es tracta d'un metge que havia participat en una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, on hi ha actiu un brot de la malaltia. El pacient està ingressat i aïllat en un centre hospitalari i, segons les autoritats franceses, es troba estable. El govern assegura que s'han activat tots els protocols de seguretat i que la situació es manté sota seguiment permanent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres segueix l'ambient assolellat i calorós amb màximes de fins a 36 graus a l'interior i 30 a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.
9: Ràdio Marina.

0: 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Aquí la tens onejant una vegada més, aquesta bandera tan poderosa. Aquestes lletres que te la treja. Tinc aquest pensament únic de la gran reina. No, més que reina, la gran deessa de la música soul. Sonant aquí a Ràdio Marina un cop més. Aretha Franklin.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Són les 12 del matí, 18 minuts d'aquest dia una mica estrany, perquè per alguns sembla un dilluns, però no. Són ja dijous, 25 de juny.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats aquesta setmana a Blanes, perquè aquest cap de setmana s'han programat diferents actes en commemoració del Dia de l'Orgull. Comencem amb demà divendres, dia 26, a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional a la plaça Espanya. Per la tarda s'ha programat un pregó i tardeo, i diumenge, dia 28, seguiran els actes amb diferents tallers i tertúlies que es faran d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7. A Lloret de Mar destaquem també el Pride Costa Brava, que se celebra des de demà i fins diumenge, dia 28. Malgrat aquest dissabte, dia 27, hi ha la Fira Marinera, que se celebra a l'Avinguda Bon Pastor de 10 del matí fins a 2 de la nit, i també dissabte, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Barretina Vermella de Malgrat, l'associació Malgrat acull ha programat un concert solidari en Cuba. Anem cap a Tossa, perquè estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques. De fet, són els darrers dies, fins aquest diumenge, dia 28, Mil i una maneres de fer els fideus, la nova campanya en què hi participen 16 restaurants, i aquest cap de setmana, des de demà i fins diumenge, el Festival de Rumba amb grups com Búhos, Alfred García o Los Manolos se celebra a la Platja Gran i al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A Calella, demà divendres, comença el Festival NEC amb concert de Coco Jeans amb The Tonics. I acabem a Pineda de Mar, perquè aquest diumenge, dia 28, hi ha un concert de fil de gospel a l'Auditori a les 7 de la tarda. Es tracta del concert del 12è aniversari.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Sabeu sabent que va ser primer si el seu pas per American Idol o la seva popularitat a TikTok, la realitat. És que des de la seva primera experiència musical al 2021 ha guanyat ja més de 7 milions de seguidors al món. I així és com sona. Benson Boone. Estem esgotant minut a minut el nostre temps. 3 minutets per 3 quarts d'una.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Així és com sona l'estiu aquí a Ràdio Marina i així és com et convidem a compartir. No ja les altres temperatures, no, però sí la nostra música. Els teníem encenent fogueres, el que són les coses. Ho feien el 2022, però continuen sonant. Igual de bé, el senyor Peix.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Mercè, amb el ritme de balada, ritme i amb la música de Bruno Mars. 4 menys 3 i es caixi la hora.
1: Fórmula 360. Amb Montse Ric.
0: Demà més a la segona hora del matí, 360. Que passis un gran dijous. Queda't amb nosaltres.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena. Poc després, els agents van localitzar un sospitós de 26 anys i va quedar detingut. L'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, 4 joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar 3 dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa 2 setmanes, quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es van portar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, 6 patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. La policia local va iniciar la recerca del sospitós, que resideix a prop de l'establiment afectat. Tot i que inicialment no el van poder localitzar, unes 2 hores més tard una patrulla el va identificar mentre participava en una baralla en un bar de la mateixa zona. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I en clau general, destaquem que Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge passat. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOMO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'eleva fins a les 108 defuncions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ha de ser serè, també assolellat i amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. De moment això tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fesmés, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I tu això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
1: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
4: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Mima!
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut de Sils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després d'una pregunta parlamentària i també de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant amb barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. Palafolls comença aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigverd i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Fora Stocs que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocions als establiments adherits a la campanya comercial. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Dijous de cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. Demà divendres el sol seguirà predominant i les màximes poden arribar fins als 36. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Xurís casolà, 6,75 € al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
4: I miro que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
7: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido, como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
4: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha signat un acord de col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, la principal associació turística del Regne Unit i altres destinacions espanyoles per impulsar un model turístic més sostenible, innovador i basat en l'anàlisi de dades. L'acord permetrà compartir informació, indicadors i bones pràctiques per afrontar reptes comuns relacionats amb la sostenibilitat, la convivència i l'evolució dels mercats turístics. També es treballarà en la desestacionalització de la demanda i en l'avaluació de noves eines de gestió turística. La col·laboració tindrà una durada inicial de 2 anys i inclou també els municipis de Benidorm, Calvià i Sevilla. I l'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa la campanya L'edat no discrimina, una iniciativa destinada a conscienciar la ciutadania sobre l'edatisme, la discriminació basada en l'edat que afecta especialment les persones grans. La campanya, impulsada per la Regidoria de Gent Gran Activa, es presenta avui a l'Auditori de Can Comas i culmina un programa de treball desenvolupat durant el 2025 amb accions formatives, educatives i comunitàries per tal de sensibilitzar diferents col·lectius entre les actuacions realitzades. Hi ha formacions per a personal municipal i professionals que treballen amb persones grans, xerrades en centres educatius, sessions als grups de memòria i benestar emocional, així com activitats obertes a la ciutadania. I en clau general, destaquem que el Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres el primer cas d'Ebola al país. Es tracta d'un metge que havia participat en una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, on hi ha actiu un brot de la malaltia. El pacient està ingressat i aïllat en un centre hospitalari i, segons les autoritats franceses, es troba estable. El govern assegura que s'han activat tots els protocols de seguretat i que la situació es manté sota seguiment permanent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres segueix l'ambient assolellat i calorós amb màximes de fins a 36 graus a l'interior i 30 a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Orwell, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
7: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena. Poc després, els agents van localitzar un sospitós de 26 anys i va quedar detingut. L'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, 4 joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar 3 dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa 2 setmanes, quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es van portar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, 6 patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. La policia local va iniciar la recerca del sospitós, que resideix a prop de l'establiment afectat. Tot i que inicialment no el van poder localitzar, unes 2 hores més tard una patrulla el va identificar mentre participava en una baralla en un bar de la mateixa zona. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I en clau general, destaquem que Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge passat. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOMO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'eleva fins a les 108 defuncions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, de ser serè, també assolellat i amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
6: Ah, sí? I què més?
5: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei ServiceCare.
6: Doncs sí que n'hi havia més.
5: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
7: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Autoficar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Autoficar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
6: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
5: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
6: Genial!
5: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
7: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.
8: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano!

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. És avançada en ressonància magnètica i TAC. Et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut de Sils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després d'una pregunta parlamentària i també de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant amb barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. Palafolls comença aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigverd i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Fora Stocks que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocions als establiments adherits a la campanya comercial. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous de cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. Demà divendres el sol seguirà predominant i les màximes poden arribar fins als 36. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Orwell, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I això...
4: Tu has dit guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Gràcies, que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril.
9: I quina cançó, no, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica. Sí,
5: perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com no, vas tu,
10: 90
5: de cames, eh?
10: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també, sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarquí.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Oh, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats aquesta setmana a Blanes, perquè aquest cap de setmana s'han programat diferents actes en commemoració del Dia de l'Orgull. Comencem amb demà divendres dia 26 a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte institucional a la plaça Espanya. Per la tarda s'ha programat un pregó i tardeo i diumenge dia 28 seguiran els actes amb diferents tallers i tertúlies que es faran d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7. A Lloret de Mar destaquem també el Pride Costa Brava, que se celebra des de demà i fins diumenge dia 28. Malgrat aquest dissabte dia 27 hi ha la Fira Marinera, que se celebra a l'Avinguda Bon Pastor de 10 del matí fins a 2 de la nit i també dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella de Malgrat. L'associació Malgrat acull ha programat un concert solidari amb Cuba. Anem cap a Tossa perquè estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques. De fet, són els darrers dies, fins aquest diumenge dia 28, Mil i una maneres de fer els fideus, la nova campanya en què hi participen 16 restaurants i aquest cap de setmana des de demà i fins diumenge el Festival de Rumba amb grups com Búhos, Alfred García o Los Manolos se celebra a la Platja Gran i al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A Calella demà divendres comença el Festival NEC amb concert de Coco Jeans amb The Tonics. I acabem a Pineda de Mar perquè aquest diumenge dia 28 hi ha un concert de fil de gospel a l'Auditori a les 7 de la tarda. Es tracta del concert del 12è aniversari.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I miro que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoITV.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: ControlautoITV, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoITV.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha signat un acord de col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, la principal associació turística del Regne Unit i altres destinacions espanyoles per impulsar un model turístic més sostenible, innovador i basat en l'anàlisi de dades. L'acord permetrà compartir informació, indicadors i bones pràctiques per afrontar reptes comuns relacionats amb la sostenibilitat, la convivència i l'evolució dels mercats turístics. També es treballarà en la desestacionalització de la demanda i en l'avaluació de noves eines de gestió turística. La col·laboració tindrà una durada inicial de 2 anys i inclou també els municipis de Benidorm, Calvià i Sevilla. I l'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa la campanya L'edat no discrimina, una iniciativa destinada a conscienciar la ciutadania sobre l'edatisme, la discriminació basada en l'edat que afecta especialment les persones grans. La campanya, impulsada per la Regidoria de Gent Gran Activa, es presenta avui a l'Auditori de Can Comas i culmina un programa de treball desenvolupat durant el 2025 amb accions formatives, educatives i comunitàries per tal de sensibilitzar diferents col·lectius. Entre les actuacions realitzades hi ha formacions per a personal municipal i professionals que treballen amb persones grans, xerrades en centres educatius, sessions dels grups de memòria i benestar emocional, així com activitats obertes a la ciutadania. I en clau general, destaquem que el Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres el primer cas d'Ebola al país. Es tracta d'un metge que havia participat en una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, on hi ha actiu un brot de la malaltia. El pacient està ingressat i aïllat en un centre hospitalari i, segons les autoritats franceses, es troba estable. El govern assegura que s'han activat tots els protocols de seguretat i que la situació es manté sota seguiment permanent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres segueix l'ambient assolellat i calorós amb màximes de fins a 36 graus a l'interior i 30 a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeus, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. Al teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres 3 propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i Detallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Diets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts. Amb un bon...

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallats, el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
4: Ah, sí? I què més?
3: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei ServiceCare.
4: Doncs sí que n'hi havia més.
3: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
5: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
6: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te a gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves a Lloret de Mar com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència comesos els dies 20 i 21 de juny. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades al carrer i els van arrencar la cadena que portaven al coll. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 20. La víctima va perseguir el lladre i va aconseguir recuperar la cadena. Poc després, els agents van localitzar un sospitós de 26 anys i va quedar detingut. L'endemà, a l'avinguda Vila de Blanes, 4 joves van abordar un noi, el van agafar pel coll, el van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de robar-li la cadena. Els Mossos van localitzar 3 dels presumptes implicats poc després dels fets i els van detenir. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I encara en clau de successos, la policia local de Blanes ha detingut el presumpte autor d'un robatori amb violència comès en un supermercat del barri dels Pins. Els fets van tenir lloc fa 2 setmanes, quan un home va intimidar una treballadora amb un ganivet i es van portar diners de la caixa registradora abans de fugir. Després de rebre l'avís, 6 patrulles es van desplaçar al lloc dels fets. La descripció facilitada pels testimonis va permetre als agents relacionar-lo amb un delinqüent habitual conegut pels serveis policials. La policia local va iniciar la recerca del sospitós, que resideix a prop de l'establiment afectat. Tot i que inicialment no el van poder localitzar, unes 2 hores més tard una patrulla el va identificar mentre participava en una baralla en un bar de la mateixa zona. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I en clau general, destaquem que Protecció Civil ha donat per finalitzada aquest dimecres al vespre l'alerta del Procicat per l'onada de calor que ha afectat Catalunya des de diumenge passat. Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per incidències relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han necessitat trasllat a un centre hospitalari. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat MOMO de l'Institut de Salut Carles III, entre diumenge i dimarts s'han registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'eleva fins a les 108 defuncions. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ha de ser serè, també assolellat i amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Xurís casolà, 6,75 € al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. Come here, baby.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i Marina 360. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: El Departament d'Educació assegura que manté la voluntat de dotar l'Institut de Sils d'un edifici definitiu, però adverteix que el pressupost d'inversions previst per al 2026 ja està compromès amb obres iniciades anteriorment. La resposta arriba després d'una pregunta parlamentària i també de les reivindicacions de la comunitat educativa, que al març va mobilitzar més de 500 persones per denunciar que el centre continua funcionant amb barracons des de fa 17 anys. Mentrestant, Educació destaca les actuacions de millora realitzades als mòduls, com la rehabilitació de la façana, reparacions en la xarxa de sanejament, fusteria i paviments, així com treballs de pintura previstos aquest estiu amb una inversió de 40.000 euros. Tot i aquestes actuacions, el departament reconeix la necessitat de disposar d'unes instal·lacions definitives. Palafolls comença aquest divendres la sisena edició del FEM Palafolls, una proposta que durant tot el cap de setmana convertirà el Parc de les Esplanes en l'epicentre de la música, la gastronomia, la moda i la promoció del comerç local. La inauguració anirà acompanyada de la tradicional desfilada de moda organitzada amb la participació de la Fundació El Molí d'en Puigverd i la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa. La programació també inclou una nova edició del Fora Stocs que permetrà trobar productes amb descomptes especials, així com promocions als establiments adherits a la campanya comercial. I en clau general destaquem que el Ministeri d'Educació ha presentat als sindicats una proposta per reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La principal novetat és la disminució a la meitat del nombre d'infants per grup al primer cicle d'educació infantil, amb un màxim de 4 nadons al primer curs, 6 al segon i 8 al tercer. La proposta també fixa un màxim de 30 alumnes per aula a batxillerat i manté les ràtios de 20 alumnes a infantil, 22 a primària i 25 a secundària. El Ministeri preveu aprovar aquestes mesures mitjançant un decret llei. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous de cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que segueixen entre els 30 i els 34 graus. Demà divendres el sol seguirà predominant i les màximes poden arribar fins als 36. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Aquest any Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
5: Ràdio Marina.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Cuando...

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Xurís casolà, 6,75 € al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Et busco i t'aviso.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Lloret de Mar ha signat un acord de col·laboració amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, la principal associació turística del Regne Unit i altres destinacions espanyoles per impulsar un model turístic més sostenible, innovador i basat en l'anàlisi de dades. L'acord permetrà compartir informació, indicadors i bones pràctiques per afrontar reptes comuns relacionats amb la sostenibilitat, la convivència i l'evolució dels mercats turístics. També es treballarà en la desestacionalització de la demanda i en l'avaluació de noves eines de gestió turística. La col·laboració tindrà una durada inicial de 2 anys i inclou també els municipis de Benidorm, Calvià i Sevilla. I l'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa la campanya L'edat no discrimina, una iniciativa destinada a conscienciar la ciutadania sobre l'edatisme, la discriminació basada en l'edat que afecta especialment les persones grans. La campanya, impulsada per la Regidoria de Gent Gran Activa, es presenta avui a l'Auditori de Can Comas i culmina un programa de treball desenvolupat durant el 2025 amb accions formatives, educatives i comunitàries per tal de sensibilitzar diferents col·lectius. Entre les actuacions realitzades hi ha formacions per a personal municipal i professionals que treballen amb persones grans, xerrades en centres educatius, sessions als grups de memòria i benestar emocional, així com activitats obertes a la ciutadania. I en clau general, destaquem que el Ministeri de Sanitat de França ha confirmat aquest dimecres el primer cas d'Ebola al país. Es tracta d'un metge que havia participat en una missió humanitària a la República Democràtica del Congo, on hi ha actiu un brot de la malaltia. El pacient està ingressat i aïllat en un centre hospitalari i, segons les autoritats franceses, es troba estable. El govern assegura que s'han activat tots els protocols de seguretat i que la situació es manté sota seguiment permanent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres segueix l'ambient assolellat i calorós amb màximes de fins a 36 graus a l'interior i 30 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A fesmés, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Li diuen Low Rider Soul, un estil modern inspirat en les bandes old school dels 50 i 60, en el que en aquella època es deia Chicano Soul. Ara des de Los Angeles, Califòrnia, la banda que lidera Joey Quiñones, que és cantant, compositor i productor. És com si haguéssim començat el programa d'avui posant un vinil que ens transporta a altres moments també de la ràdio. No sé si tu te recordes quan tothom a totes les cases hi havia un bon reproductor de vinil, un amplificador i un bon equip de so amb qualitat per gaudir de tots els detalls. Ara anem la majoria de vegades amb auriculars o escoltem la música des del cotxe. Noves maneres que aporten la tecnologia i que, en bona part, gràcies que sigui així, perquè podem arribar fins a on estàs tu. En aquest cas, et saludo si estàs connectat des de Formentera, la Costa Brava i l'Empordà, la Selva i el Maresme o el Garraf Penedès. Soc Carles Gilibets i així comencem un nou episodi musical de l'Hora de les Notes amb The Sincers i Let's Fall in Love Again. I aquesta és la de Baby Rose, una veu profunda i potent i molt aviat treu un nou àlbum. Serà el dia 10 de juliol. Yearn Lalims és com es diu i aquest és un avançament que hem triat per a tu. Let Me Go. Benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: l'hora de les notes.
1: No és un estil habitual a l'hora de les notes, però això no vol dir que no apreciem la qualitat d'aquesta melodia que et sona ara mateix amb Yedri, directament des de República Dominicana, i amb aquest, Mala Mia.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Generation amb un 8 en comptes d'una T és el projecte francès creat pel productor musical Sorkin i el famós director de cinema Roman Vagraffs. Acaben de llançar aquest Love and Tears, que sona totalment a banda sonora de pel·lícula amb la veu de Yannis Filippakis.

0: La veritat és que aquesta hora la volem amenitzar amb una mica de tot i que sigui bo. Ara, una d'aquelles que no ens deixen indiferent. Ja s'ha tornat una habitual a l'hora de les notes aquesta DJ i productora anomenada Mònica XIZ, In the Cinematic Blue Love You Forever. Bona cadència musical la que ens arriba des de la nostra selecció especial.
1: L'hora de les notes.

No ve sol en aquesta ocasió. Ell és un dels grans representants del neu soul més aclamat. Es diu Omar, que ve de la mà d'Eric Robertson i Raheem The Bank, amb aquesta cançó anomenada Lovely Dovey.

0: Això té pocs dies de vida i pertany als britànics Blossoms, des de Stockport, amb aquest brutal tema que ens agrada moltíssim i que es diu Meet Me in Love. Segur que aquest estiu l'escoltaràs moltíssim.
1: Good evening. Tonight's program concerns one's imagination. There are occasions, rare but entirely possible, when music alters a person completely. What begins as a private moment may quickly become something rather more extravagant. Have you fastened your seatbelts? Then let's begin.

0: Feel It, Hold It. Aquesta última que acabes d'escoltar a l'hora de les notes per donar pas a la cantant, actriu, directora i escriptora Haley Iyoko. Tot un referent en molts aspectes, que acaba d'estrenar aquest Die For You amb Yon Miko.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.

Nascuda a Nova Orleans, el Casona és una de les peces d'aquesta cantant i compositora de Rhythm and Blues, una de les artistes més vanguardistes de la seva generació, amb Baby Can We, i acompanyada també de la veu de Duran Bernard. I seguim amb una altra joia d'aquestes últimes setmanes i que hem reservat per a tu a l'hora de les notes. El tema d'Àlex Amén i el seu Change, per a pujar el volum i apreciar la seva veu.

El nostre convidat dels últims minuts arriba des de Brooklyn, des de l'escena independent actual de grups artístics que practiquen Future Soul. Com veus, ja hi ha nomenclatures per a tot. Couchup és el títol per si ho busques. És clar que el que hauries de buscar i posar en un lloc destacat és el nou i esperat tema de Chaka Khan, la diva del funk que ha tornat amb un tema increïble al costat de Snoop Doggy. Aquí tens Boogies in My Soul. Chaka Khan.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ens acostem ja als últims minuts de l'hora de les notes amb altres de les seleccionades importants de la setmana. Aquest Ordinary Feels Borrowed, creat per el productor Drift House, que ens ha transformat aquest tema en una fabulosa atmosfera de Deep House.

0: L'hora de les notes.
1: Just aquests dies està fent els seus concerts de la nova gira al Wembley Stadium el britànic ex-One Direction Harry Styles amb aquest nou àlbum 100% ballable, on tens temes amb llum pròpia i rítmica com aquest Ready, Steady, Go.

Alicia acompanya a un dels nostres preferits de sempre, Anderson Park, amb aquesta brillant pista de pel·lícula que es diu Can't Get Enough.

Marxem per avui després d'escoltar aquesta que pertany a la banda sonora de K-pop, amb un altre rei indiscutible que està totalment de moda, tot i que el més curiós és que ocupa els principals llocs de les llistes amb els seus temes més clàssics. Com no, estic parlant de Michael Jackson amb els seus germans, The Jackson 5, amb Enjoy Yourself. Així que seguirem el seu consell. Disfruta i, si pot ser, acompanyat o com tu vulguis. Sigues molt feliç. Ens en retrobem a l'hora de les notes en 7 dies.

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quis, un quis, segon quis, tercer quis. I cau en quatre quis,
0: sempre al teu costat.
2: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla...

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.